doncs que hi ha estat de Cunha per i va ser quan amb el sanguisme i en la història de Talma Puscó. Diguem que no vaig fer un partit amb el que vos va dir que va dir que s'ha com amb el sanguís que havia acusat que jo va de fer una vídeo que té mal de matí que un pari que va que va que pot ser un tíbe amb el sanguís que va un motiu que si el seu pata va intermedit que va i va ser un marge va ser un marge per mà i el pla per ser dissabrat no va ser un pla per ser un se m'he dit que es prova ser una passa de marge per mà i per jolant va començar a tenir una mobilitat a dir que ara àtic d'aigua suïcida que no s'ho sap, però aquí n'hem dit que no hi ha massa de la padrina per l'estomàtic que fan el comet de tot el que li anem a posar bé. Però això és que perquè ho sigui la tina a eco va i d'aigua que per la vida grita la llibertat va ser en la pàl·lica de marxa per una i el mar corta i s'ha de tindre i s'ha de tindre i s'ha de tindre amb aquesta encrencaritat va ser en la pàl·lica de marxa i va ser en la pàl·lica de marxa i va ser en la pàl·lica de marxa una màquina de no sé qui no ets amal i excedeix sobre qui no conec sobre qui no dalt sai che io tanto che io la sua cerco carne mi sa per poi cosa ora fare le conette tema di un account tra pure per questo sta per di casa sta e sta in salute ma che su è sfrutta ma grazie ancora non mi dico so che lì per la mia sta pancata che ora la dice che non va più sa di conette tema so che ho visto la sesta mi dico tanto io cosa ora non ho un cattivo da mannare per la sua cucina per la parola di pregole nada un poco por un curso me lo canto me lo que se me tiene por rápido que no hay poder a mi como lo que tiene de chico se me hacía caja a darme ahora más aunque ni trajar bata a los sexos que ni por la que se ha militar carita no puedo vas a ir a ver para el caco vas a ir a más a ver más tipo que no le ves son tan divas no hay cosa son tan divas como que se me ahora cae de más a decir que hay que no hay para curar que se anda por donde y i per de les operis se n'han qui vas per allà comú. Una etiqueta amb la dosa i una etiqueta amb la cara que cal i cremà. Una cara de comú i terme i per de les operis que tio. Cal i cremà se n'han com una polis que s'ha marxat de cara del pati pati per de tal de l'ambre. Gràcies i que cal l'opte entre molt de maneta a l'anar i petitar que s'ha marxat per la planitama d'impracnitat d'impracnitat

Vi passa com una rata sozilla, tan sondat com un llibre s'escar, però parada el plàstic per a la mitat i d'ell, però parada s'escar com un llibre suro, semblat sempre el que n'hi va tancar, quan jo em puc comentar en el del cap, ho deia en Harry, em diria que l'hi quanti un grup dina, quanti un grup dina, que el llibre tan sondat, ho dic, ja, però em parà que s'ho s'ho va dir, per a la parada amb el segon que m'hi va ser que va tancar, que ha compassat, corria per l'àmbit, borda per menjar, per anar-hi, per matar-hi, per anar-hi, cercar-hi a càrquid, d'aigua, solament per l'opanera, manta per l'opanar, petitar-li, plaça, mitat, i l'opaner, per l'opanar, s'ha magificat, s'ha magificat, s'ha repetit, s'ha remalat, per a cap, s'ha repetit, s'ha tancat, per a cocar i cama, per a ser gana, pes, per a cocar, s'ha mitinat, per a cocar, per a cocar, i no s'ha remalat, s'ha remalat, s'ha remalat, s'ha remalat, s'ha remalat, s'ha remalat, s'ha remalat, Madre que tiene que ir con ti, con ti, con ti, o sea, que viene a traer más salto al cual se preocupa tan mujer. Son se tiene manera a tratarse a más gusto, a cada vez que tal, son se salió por el general y bien que pico salió una calle con poca de general que dijo, y un cabal que la libata, y un chodo de gente que la mujer que salió. Ahora sí, se nota. Sunt rastrăcu de ca i să mă lasă la mă tarină pe rastră mă trisi și că n-a cum ne trebuie cu nebăritului, ai de bar America cu New York, pe rastră mă trisi, pe rastră

0: es funcionar sobre el llanti per el futur i per el flexat a casa amb un vital i tot i on acabem a fer en el programa tan que li garanta.
1: Gràcies a la mecànica tàxica per a tenir

0: els empleats d'aigua, sols pagats per xip privada.
1: Ríriu privada, que xip privada, són xip privada i són d'ells.
2: Ai, tu dic que...
0: Au, au, ara estem en la xip privada.

0: Jordi, vas tenir bon dia. Una sèrie s'hoàstia si vol me partir de tapar. Nàfic s'hoàstia per aquí, no m'ho veig jo de tapar. Ja no em recull s'hoàstia si va a la set prema. O s'hauria a l'hospital, vas tenir massa un per record, no m'ho en record de som.
1: L'hospital important també és teu, Arru.
0: S'ho vist que encara t'ha de tot per que et senti gran i m'ha de tapar si m'ha de tapar.
1: Però té dins gran a l'arbre, i d'aquí s'ha de tapar, que se'n va. I s'està que jo sé si em pot tapar, té, s'ha de tapar, que jo... Massa, molt potser ens ha d'escolinxar.
0: Per què que no s'ha de tan ni no s'ha de dir? Na, tan, ta, ta, ta, ti, no, vixi, s'ha de dir, per la gana, si ens ha de dir això.
1: Que ara l'haixis per un banc i n'he de ser xat i la hat, tan la son, eh? Dirà mi tu que l'hagi tisiut, ràpid, et fa i que ho pensa, ràpid, que ho pidi per a que ho posa de dir, s'ha.
0: No s'ha de ser tieta, dirà mi tu que dirà el present, fisioterapi, que t'ha de que t'ha de ràpid, va que s'ha de dir, que t'ha de dir, s'ha.
1: Ja mi har kos subitak lagi chau bisa ghanta en buras ko bevasta gari e pasar. Pasar hai nagri ki ekar magila, anad bar bharika, apanga chesh nagri kharlai, osati parek anne sampurna sirona, 10% chut ko bevasta gari e pasar. Kosi le aspatal gari, sraka basuri, paas basuri.
0: Sampurna da ma sumi zama, sita, sumi sumi, yek sumi, yek sumi, yek sumi, yek sumi, yek sumi, yek sumi, yek sumi, yek sumi, yek sumi, yek sumi, yek sumi, yek sumi, yek sumi, yek sumi, yek sumi, yek sumi, yek sumi, yek sumi, yek sumi, yek sumi, yek sumi, yek sumi, yek sumi, yek sumi, yek sumi, yek sumi, yek sumi, yek sumi, yek sumi, yek sumi, yek sumi, yek sumi, yek sumi, yek sumi, yek sumi, yek sumi, yek sumi, yek sumi, yek sumi, yek sumi, yek sumi, yek sumi, yek sumi, yek sumi, yek sumi, yek sumi, yek sumi, yek sumi, yek sumi, yek sumi, yek sumi, yek sumi, yek sumi, yek sumi, yek sumi, yek sumi, yek sumi, yek s